nosaltres amb 5 alabança, tot més Whitney Hashkaton, Luz de Cristo, i tot Cati, que tot és cinc, un contra los bima, o les que hi ha un... I ha valtila, és just a que les sona, i tot alabança. Oja, seguir a venir més con alabança, i ha manxeix manes que passo de comunicació. Però te cojo unos 27 minutos, 5 programas. Estas enanas a venima o las calabanzas y el español. Lo que nos hietos comido. Tolche el sistema y el amor de Dios. Tolche pitne ascatón luz nazareno.